0: Tabe ya mkela wa mwingi seti katika tleche. Alo.
1: Alo, baba Lloyd.
0: Hey, Brana Mandesh.
1: Ernest Muzima kwa pata pani mjekini.
0: Ya, yeah, agazugishi chila hakune.
1: Ah, niko kwani, babu wako mzavala atolo.
0: Hey, gita ingene kana.
1: Niko kwa mzatakara. Zani kwa hiye kele. Ah, sama.
0: Alisi muna wala kuleza.
1: Kwa mbuna mitabaka, kishoro kima ilati.
0: Mm-hmm.
1: Yaka wena, mandamu kera ni mturuwa wena lati.
0: Mm-hmm.
1: Yaka nganama mina wa redi msandishi maputu gaza nyambani.
0: Mm-hmm.
1: Ila kawiti gelena Gabriel Masaba. Liaza namele, manganama wa lebowani. Shilu novele, Filipe novele. Baba Shirinzi, mawuka kagaza. Alinu mati. Krimul dukumayo. Ikeru mwakonto. Maria, Bafu Maria, Angelica. Bafu mwamu nyingi.
0: Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va
1: epa, a su vaso me duele la cola.
0: Bongele, ku shwela mishine na upanga tu mtera la Msambi kazo.
1: Kama tulizne ni ya.
0: Hivi ya mkela Ernest Muzinyo kusikela kapandi, itawe herinzela kuwe ya mkela kambi mwani mingiseti. Alo? Au sheni, hema nilo?
2: Na juo matoro, kama wogo, boa.
0: Hala hoya juo? Alisimu nawela kuleza?
2: Nawela simu za Rafael Kiluwa lukua ku Banakali.
0: La Rafael man? Kiluwa Rafael?
2: Kiluwa.
0: Lukua ku yini?
2: Lukua ku Banakali, simu kwa zishitalu unga.
0: Oo, shitali langu tela.
2: Ano kumbela yone, eke yani nyosisa hili sivula ula kasona.
0: Majiba, ahile wange hii nasikani hii ndonga meni.
2: Ata?
0: Ahile wa hivi taku hii ndonga meni, shoku, avitika.
2: Ani chivi shio shoko ne majiba.
0: Luku hiba waitiva luku hika hiba. Engazale. Ayonole. Bas hitavi hichela wazimbu kutani kuna kuna lukitika hii kuma alisimde wilaba kuzhali hivita chile
2: majiluka hui kumanda nyosha anta nyosha kwa
0: yaa
2: ni sumela kani mkwa wanga nunga rade mkwa kusikela nyembana nungu papaya David Mwa internetu muzini nungu lani kagaza nungu arlindu mati mana isteri mko wanzo nuko la zandamela tazimbo faza angela zungu ufu kusimene
0: atuwela ngofu range kazo wanki
2: nilia na ye atuwela ngofu ni mamana kwa la ashikamu
0: kani
2: ito nuko inafufuwa mnyingi vufushilu vana vufuwa lena masha ya nuko mkwawo nivala kama voka nsimu nivala nivala du mkwawo Bate kankama tanawalo. Na wainu kola ntivlune.
0: Kanmam, chao chao.
2: Si.